0: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili. Quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla. I quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Art Insal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art Insal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
3: pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. pipbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
4: Un día más en Fitwi Radio.

0: Art in Sal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art in Sal a Set Salines, el proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CIU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com.
3: Un día más en Fitbui Radio.

0: Vintena Fira Dolça d'Esporles. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre tenim tot un món d'activitats per totes les edats. El dissabte 3 omplirem Esporles de màgia, art i música en la nostra dolça nit de l'art i el ja consolidat maridatge de vins i pastissos. El diumenge dia 4, show cooking, mostra i venda de reposteria, trobada de brodadores i el territori verdesca, amb tallada artística de tronc i el tradicional concurs de motoserra. Dies 3 i 4 d'octubre, una edició molt especial de la Fira Dolça d'Esporles, la vintena. T'hi esperam!
1: Fitgui Radio. Sintoniza la diferencia.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Art Insal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art Insal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.

Vintena Fira Dolça d'Esporles. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre tenim tot un món d'activitats per totes les edats. El dissabte 3 omplirem Esporles de màgia, art i música en la nostra dolça nit de l'art i el ja consolidat maridatge de vins i pastissos. El diumenge dia 4, show cooking, mostra i venda de reposteria, trobada de brodadores i el territori verdesca, amb tallada artística de tronc i el tradicional concurs de motoserra. Dies 3 i 4 d'octubre, una edició molt especial de la Fira Dolça d'Esporles, la vintena. T'hi esperam!

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
1: Art Insal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art Insal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fibui.com.
4: Fibui Radio.com. Y sintoniza la diferencia.

roba d'home, dona, roba interior, sabata, joieria, articles de regal, ferreteria, articles de llar, música, però sobretot oportunitats del comerç local per totes les edats. Dissabte 3 d'octubre a la plaça Major de Sa Pobla. Tia

0: Art in Sal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art in Sal a Set Salines, el proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbuy.com.
3: Esto es lo que hay en Fitbuy Radio. Sintoniza la diferencia.

0: música y experiencias para cuidar cuerpo y mente. Consulta el programa de la 7ª edición del Ibiza Wellness Weekend, los packs especiales con alojamiento, y reserva tu plaza en ibizahealthandbeauty.com. Te esperamos en Ibiza, tu otra isla.
1: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dolmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dolmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
2: Si no quieres que todos los días sean iguales, esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9 FM.
3: Escuchábamos anteriormente a John Legend con Pharrell Williams. Qué temazo ese Fireflies. Pero es que ojo que vuelve Mariah Carey. Su tema All My Life en la remezcla de Channel 3 se sale. Venga, seguimos de viernes. ¡Vamos!

0: también es para los que vivimos aquí. Mallorca tiene muchas noches, pero no todas son iguales. En Tabana, cenas, disfrutas del show y sigues la noche sin cambiar de lugar. Por eso, si resides en Mallorca, de domingo a jueves tienes un menú especial para residentes. Tabana, cena, show y fiesta. Una noche del tirón. Reserva ya en tabana.es.
1: Vintena Fira Dolça d'Esporles. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre tenim tot un món d'activitats per totes les edats. El dissabte 3 omplirem Esporles de màgia, art i música en la nostra dolça nit de l'art i el ja consolidat maridatge de vins i pastissos. El diumenge dia 4, show cooking, mostra i venda de reposteria, trobada de brodadores i el territori verdesca, amb tallada artística de tronc i el tradicional concurs de motoserra. Dies 3 i 4 d'octubre, una edició molt especial de la Fira Dolça d'Esporles, la vintena. T'hi esperam!
2: Esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9.
3: Tenemos nuevo tema de Purple Disco Machine. Interpreta las vocales Make Test My Luck. Pues eso, testeando su suerte.

0: restaurante Krishna, en Puerto Portals, todo sabe a India. Aromas, especias y sabores que se quedan en tu paladar. El auténtico sabor de la India en cada plato. Si buscas el auténtico sabor hindú, Krishna es tu destino. Masala, pasanda y una carta sorprendente preparada con productos frescos y de primera calidad. Restaurante Krishna, en Puerto Portals, locales 80 y 81. Síguenos en @KrishnaMallorca.
1: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.
3: Y vamos a finalizar esta sección de novedades con esto último que me ha dejado loco. El famoso tema Love Kills de Freddie Mercury en una edición especial. Ahí lo tienes. Está bien eso, de poder estrenar algo de Freddie Mercury.

0: dedicados a la gastronomía y contó también con la presencia del alcalde de Selva, Joan Roger.
1: El nostre municipi va en aquesta línia de promoure aquelles iniciatives empresarials com aquesta i totes que fan possible que trobin el nostre poble, el nostre municipi, el visitant trobin un lloc d'acollida de qualitat, amb honestitat de l'oferta i que amb el conjunt del nostre paisatge, el nostre paratge, tant els residents com els visitants, sigui un punt de trobada.
0: Durante las jornadas, el restaurante ofrecerá un menú especial por 60 euros que incluye entrantes, primer plato, chuletón, postre y bebidas. El encuentro cuenta además con el patrocinio de Lean Motor Inca Centro Auto, que colabora con esta iniciativa gastronómica y con su apuesta por la sostenibilidad y la movilidad eléctrica.
2: Aquesta idea surt en principi l'any passat, que eren les vuitenes edicions, enguany són les novenes, en la idea de que nosaltres incorporàvem una nova marca en el nostre portfolio, en el portfolio Inca Centro Auto, que era Lean Motor, i en la idea de fer un poc el llançament d'aquesta marca. No? Vàrem decidir fer un pot de joint venture tots dos, en la finalitat de poder emplear tots els nostres recursos de comunicació i de màrqueting conjuntament en el fi d'arribar a més persones, tant nosaltres, en el llançament de Lean Motor, com el parc en les vuitenes jornades de Chuletón. Va anar tan bé, només van tirar les nostres pescades, com he dit abans, he dit que en 17 enguany torna a continuar. Enguany també, doncs, en 17 obriró un poc en el portfolio de les quatre marques que representin Inca Centro Auto, que són Opel, Peugeot, Citroën i Lean Motor, i també, doncs, en su, que coincideix en el 40 aniversari d'Inca Centro Auto.
0: Con esta novena edición, las jornadas gastronómicas del Chuletón continúan su trayectoria en Selva y buscan consolidarse como una de las citas gastronómicas del municipio.
3: Y Cap de Pera estrena Octubre Gran, el programa impulsado por primera vez en el municipio para concentrar durante todo el mes actividades dirigidas especialmente a las personas mayores. El pistoletazo de salida ha tenido lugar este jueves con un concierto de la Coral Gavellina en el Auditori del Centre Cap Vermell.
4: Cap de Pera ha iniciado este mes de octubre con una serie de actividades dirigidas a los mayores, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, que se ha celebrado el 1 de octubre.
5: En la Coral Gavellina, que ens farà un concert i llegirem com un petit manifest per la gent gran, del compromís que tenim, no?, o que hem de tenir les institucions per millorar la qualitat de vida de tota la gent gran, millorar en espais públics, programant coses perquè puguin sortir, puguin gaudir del cinema, del teatre, de la cultura, de l'esport, de soci, i perquè tinguin punts de reunió, no?, que és superimportant.
6: Hem preparat cançons, la primera cançó, una de les primeres cançons que vàrem cantar, pues, i hem fet durant, perquè nosaltres ja fa 20 i pico d'anys que cantem, 27 o 28, i clar, ja hem fet una micota de repertori de tot aquest temps que nosaltres hem estat actuant. No totes, perquè n'hem fet moltíssimes, però un parell d'aquestes. Hi ha solistes, hi ha guitarres, hi ha piano, bueno, i bateria, tot el que hem fet durant tot aquest temps.
4: Però les activitats previstes a lo largo d'este mes són moltes més.
7: Podríem destacar com diumenge dia 4, a les 7 del cap vespre en el Teatre Cap de Pera. Això no és un cabaret sobre la nostra pobresa. També dimecres dia 14, Challenge Masters, una cursa ciclista en ruta, o inclús dissabte dia 24, a les 12 de migdia, a la plaça de l'Orient, Poes Art, recorregut poètic amb acompanyament musical i diverses activitats més durant tot el mes d'octubre.
4: Conciertos, cine, teatro y poesía forman parte de un amplio programa organizado por el Ayuntamiento de Cap de Pera para ofrecer diferentes propuestas de ocio y cultura a este colectivo.